0: Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora al poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CV Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
2: Más info en fitbui.com.
3: Fitbui Radio. Sintoniza la diferencia.

0: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
1: Somos auténticos. Somos Fitwi Radio.

0: Es un placer descubrir que somos tu radio favorita y por eso siempre tenemos para ti las canciones de los artistas que más te gustan, sus temazos, los grandes éxitos, esos temas que están sonando en todo el planeta, ¿eh? Y que te los ponemos antes que nadie. Seguimos adelante.
1: Arriben les festes de Can Picafort. No aturarem fins al 16 d'agost. Proves esportives, ball de bot i pujada al pal ensabonat. La música en directe de la Festa Blanca del dissabte dia 8 o el passacarrers i Festa Flower Power del divendres dia 14 a la plaça Cervantes. Però això no és tot. El dissabte dia 15 d'agost, a Mollada d'Àneres i per acomiadar les festes, el Gran Castell de Focs Piromusicals. Consulta el programa al Facebook de l'Ajuntament de Santa Margalida. De l'1 al 16 d'agost, Festes d'estiu a Can Picafort.
2: Este verano
3: sube el volumen de la radio y refréscate.
2: Fitwi Radio

0: Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora al poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CV Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
2: Más info en fitbui.com.
3: Fitbui Radio. Sintoniza la diferencia.
4: La esencia del poder femenino latino. Jennifer López.

0: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
1: Bitguiradio.com

0: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
1: Fleetway Radio.
2: La mejor.
1: La mejor selección de éxitos dance pop. Sintoniza la diferencia.